tó ṣe pàtàkì nínú fún ìdàgbàsókè ààbò ara àti ọpọlọ tó jí pépé. Ọjà Aṣọ Kem Limited tí wọ́n ṣe Panda Paracetamol.